solo país estrany. En el poto diré que fa ni ciel en mi salc, en fara d'uera els barac jans.